0: Se li prohibeix apropar-se o comunicar-se amb els dos menors i també acudir al centre esportiu durant els pròxims 3 mesos. A més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que estigui requerit. La causa continua oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys.
1: Ja ha estat estabilitzat l'incendi forestal a Cervelló, al Baix Llobregat, aquest matí. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert, aixecant el confinament de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires, que afectava unes 280 persones.
0: L'incendi ha cremat unes 16 hectàrees, però segons els bombers té un potencial de fins a 400. Al dispositiu d'extinció hi han participat fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris. Les flames han afectat 3 vehicles i 2 parcel·les.
1: A la plana política, Junts i el Partit Popular recorren la llei dels comuns per limitar la compra d'habitatge per vulnerar el dret a la propietat i la llibertat d'empresa. Els escrits al Consell de Garanties Estatutàries paralitzen l'aprovació d'aquesta nova regulació, com a mínim fins al mes d'octubre, Elena García.
2: I han apurat termini. Junts i PP impugnen per improcedent la llei dels comuns que vol limitar l'adquisició de pisos i que d'entrar en vigor la bateria a qui ja en tingui una en zona tensionada. Encara que PSC i Esquerra posen el tall als grans tenidors, els que tenen més de 5, i la CUP condiciona que quedi en mans de la Generalitat i no dels ajuntaments. La resolució de garanties no és vinculant, però l'oposició frena, com a mínim a la tardor, la validació d'una llei exprés. Junts i PP coincideixen en que vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa, genera inseguretat jurídica i que es reguli per la via urbanística normativa del dret civil. I alhora difereixen en les competències. Junts denuncia vulneració de l'autonomia local. El PP que no es pot regular a través de la legislació autonòmica. Mentre que amb la maniobra, la majoria d'esquerres guanya temps per consensuar la fórmula per prohibir la compra especulativa d'habitatge.
1: En esports, novetats als equips de futbol i bàsquet del Barça. El primer equip masculí de futbol, estem pendents que es faci oficial la incorporació de Karim Adeyemi. Josep Capel, bon dia.
3: Bon dia, molta activitat a Can Barça i a més en diferents accions. Per exemple, pel que fa al primer equip masculí de futbol, per fi avui es farà oficial el fitxatge del davanter alemany Adeyemi per les properes 5 temporades. Això sí, encara no tenim hora per la seva presentació. La idea és que demà ja pugui entrenar-se, exercitar-se a les ordres de Hansi Flick. Pel que fa al femení, ahir mateix van anunciar ja la primera incorporació, la jove central neerlandesa René Van Asten, que ha firmat 4 anys fins al 30 de juny del 2030. Arribaran més avui, per cert, farà roda de premsa davant dels mitjans de comunicació Caroline Ryan Hansen, que fa unes setmanes va renovar el seu contracte per 2 temporades més. I pel que fa al bàsquet, per fi, hi ha substitut de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, serà l'eslové Sekulic, que ha firmat 2 temporades fins al 2028. Recordem que la renovació de la plantilla serà pràcticament total. De fet, ja s'han fet 6 incorporacions i encara faltarien fer entre un parell o 3 més.
1: I encara en futbol, el Girona ha golejat l'Olot 1-3 en el segon partit de la pretemporada. Parlem de cultura i els expliquem que el mestre celleré Antoni Falgueres i la seva filla sommelier Meritxell Falgueres seran els pregoners de les festes de la Mercè de Barcelona d'aquest any, Montse Soto.
4: Un cartell que combina l'arquitectura barcelonina amb elements de la tradició catalana com unes espardenyes o un setrill d'oli i que des d'avui podeu veure en forma de mural de 33 metres quadrats a la Biblioteca Francesc Candel, al barri de la Marina. Un any de la Mercè on Xangai serà la ciutat convidada amb més d'un centenar d'artistes xinesos participants en una programació que s'escamparà pels 10 districtes de la ciutat. Entre les novetats, la més gran ja anunciada, però que cal recordar, el piro musical que es farà a causa de les obres de Montjuïc a la platja del Bogatell. Escoltem l'alcalde Collboni.
5: A un lloc on ja fem grans esdeveniments, perquè les platges, com sabeu, des del punt de vista cultural, ja fa temps que les hem reconquerir, les hem ressignificar perquè hi passin coses des del punt de vista cultural. Així que piro musical, platja del Bogatell.
4: Però també altres novetats, com un espai d'espectacles familiars a la plaça de Glòries, una nova porta de l'infern d'on sortirà el correfoc i amb motiu de l'any Gaudí
5: farem un espectacle especial al Parkway, amb música i balls d'arrel.
4: Tot plegat, unes festes de la Mercè que donarà el tret de sortida a Toni Falgueres, propietari del celler de Gelida amb 131 anys d'història al barri de Sants, en un any en què Barcelona és la capital europea del comerç local.
1: I avui comença el Tinglado a Vilanova i la Geltrú.

Des d'avui fins dissabte, artistes com La Fúmiga, que estem escoltant, Clara Peya, Nacho Vegas, Maria del Mar Bonet o Svetlana passaran per aquest festival que enguany celebra la seva 18a edició. D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Y mira, Lalo, yo creo que a Amy le gustaría que la recordaran como una cantante de jazz al nivel de la Fitzgerald o Billie Holiday, tal y como la definió uno de sus ídolos, Tony Bennett, después de grabar un dueto con él justo 4 meses antes de su muerte.
1: Pues con ellos y con vosotros llegamos a 6:30, la información territorial. Después a las 2 y más tarde también a las 2:30, pues sí, más de Zapatero, gracias.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bona tarda. Els tècnics investiguen les causes de l'esvoranc generat a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. L'esfondrament no ha deixat ferits, però ha engolit una grua i ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, una circulació que no es podrà reprendre almenys fins la setmana vinent, segons ha explicat José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
4: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. En todo caso, me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
3: També ens situarem al barri de Sants, on ja s'ha apagat la gran flama fruit de la deflagració de gas dels accessos del metro, que ha deixat 8 persones ferides. 2 d'elles han estat greu. Albert Ventura, dels Bombers de Barcelona.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
3: Tot plegat aquest dijous 23 de juliol, dia en què arribem a un nou pic de calor que pot deixar que els termòmetres s'enfilin de nou per sobre dels 40 graus en punts com les Terres de l'Ebre o Ponent.
6: Amb ventilador, aire condicionat i anar aguantant.
7: A la nit, fins ara, malament.
8: Molta calor i aquesta nit la meva senyora no ha pogut dormir de tanta calor.
9: Ja ens podem anar acostumant perquè crec que això vindrà així a partir d'ara.
3: Una calor extrema que dispara el risc d'incendi. Més de 150 municipis de 20 comarques catalanes es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en alerta màxima per risc d'incendi forestal, i també es manté per aquesta qüestió la restricció d'accés a 8 espais naturals arreu del territori. En pàgina econòmica, mantenir sense actualitzar les tarifes de l'impost de la renda li costa la mitjana de cada treballador uns 800 euros l'any. Són dades de l'informe de la patronal Pimec, uns diners que en comptes d'anar a la butxaca del treballador van a Hisenda, segons denuncia el president de la patronal, Antoni Cañete.
10: I és absolutament injust que realment fent un esforç salarial, en aquest cas el que repercuteixi a l'increment d'aquest esforç sigui a les arques d'alguna forma d'Hisenda i no, o de l'Estat, i que no siguin d'alguna forma les persones.
3: També els explicarem que 1.300 Mossos de la nova promoció s'incorporen a partir de l'agost com a reforç en l'àmbit de seguretat ciutadana. Arreu, l'objectiu del cos és reduir els delictes en la temporada d'estiu, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: No volem que l'estiu, que és un moment en el qual tenim, doncs, més visitants per part del turisme, més aglomeracions en l'espai públic, doncs sigui un motiu que ens tensioni la bona tendència que estem consolidant durant aquest any, gràcies també a l'aposta que s'ha fet d'ampliació de la plantilla, de disposar, doncs, de més Mossos i més Mosses per reforçar tota l'estratègia de les unitats de seguretat ciutadana.
3: I també ens situarem a la Ciutat de la Justícia, on aquest dijous és previst que declari la mare del nadó presumptament maltractat pels seus progenitors. La dona torna a declarar en la causa petició pròpia després que la investigació hagi anat rebaixant els indicis contra ella. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora es manté encara la circulació en general més o menys estable, tranquil·la, sense grans cues o dificultats. Únicament alguns punts, sobretot de les dues rondes de Barcelona, la ronda litoral, per exemple, entre Diagonal Mar i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i en sentit de Trinitat, la ronda de dalt entre Sarrià i la zona de Sant Gervasi i Vallcarca. També puntualment l'entrada per la Bota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, i en punts d'intensitat, en el cas de l'autopista P7, a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, o el tram d'obres afectat de l'autovia 2 a l'altura d'Esparreguera en sentit Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: I la previsió del temps, Noelia García.
13: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades. Es podran superar els 42 graus a zones de Lleida i de Tarragona i més de 36 graus a zones de Barcelona i de Girona. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat, amb possible pols en suspensió.
3: Doncs és tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: Mientras en marcha el último pleno en el Congreso antes de las vacaciones, el Gobierno vuelve a llevar sin opciones la senda de estabilidad para los futuros presupuestos generales del Estado. Lo que sí parece viable es aprobar las nuevas ayudas a los combustibles por la guerra en Oriente Próximo. Rosa Carreño, buenas tardes.
1: Buenas tardes. El Congreso despide el curso con un largo pleno. El Gobierno se va a ir de vacaciones la semana que viene sin ese aval del Parlamento a la senda de estabilidad necesario para elaborar los presupuestos que hoy le vuelven a tumbar otra vez. PP, Vox y Junts sí que va a quedar convalidado el decreto que reforma la jubilación, a pesar del voto en contra de Podemos, y de nuevo el que incluye medidas anticrisis que presentaba el vicepresidente Cuerpo.
2: En aquella ocasión ya tuvimos el respaldo mayoritario de esta Cámara y confío en obtener dicho respaldo también hoy.
1: El Gobierno va a contar con sus socios para rechazar los vetos de la oposición a la ley que prevé la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas, y quedarán definitivamente aprobadas varias leyes que vienen del Senado y la reforma del reglamento del Congreso para flexibilizar los requisitos para formar grupo parlamentario.
0: Otra controversia surgida en las últimas horas es la de la candidatura de Yolanda Díaz, impulsada por el Gobierno para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Gemma Cifuentes, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. La vicepresidenta asegura que afronta este reto con orgullo y responsabilidad. Desde su partido, Sumar, Verónica Barbero ha destacado que de lograrlo rompería un techo de cristal.
4: Por primera vez una mujer podría estar al frente de una organización tan importante para el mundo del trabajo, ¿no? Yo creo que es una noticia fantástica también para la clase trabajadora.
3: Es un hito que ha destacado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuntala a Díaz como una excelente candidata a la OIT. Críticas de Podemos, quien fuera socio de coalición en la anterior legislatura, para la líder de la formación morada, Ione Belarra, responde a la falta de presión de Sumar sobre los socialistas.
5: Pues a nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional. Creo que porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer.
3: En el PP creen que es el precio que ha puesto la vicepresidenta para encubrir la corrupción que salpica al Ejecutivo, Borja Sémper.
6: Probablemente sea un pago por los servicios prestados. Y yo lo que lamento mucho es que Sumar sea el sustento de un gobierno de la corrupción.
3: Los populares aseguran que en la Moncloa ha empezado la desbandada. Trabajo aclara que las elecciones son en octubre y que de salir elegida, Yolanda Díaz no accedería al cargo hasta un año después, en noviembre de 2027.
0: El presidente Sánchez, mientras está en Valencia, en la planta de Foren Almusafes, tras el acuerdo con la China Geely, una alianza histórica que va a aumentar la plantilla de la factoría para fabricar hasta 5 modelos de automóvil. Lorena Mayordomo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, así es, el acuerdo implica que la compañía china se hace con el 34% de la fábrica de Almusafes Ford, conserva 2/3 y juntas acuerdan crear una empresa conjunta para ensamblar 5 vehículos a partir de 2028. El presidente del Gobierno ha destacado la alianza estratégica y la capacidad de España para atraer inversiones. Pedro Sánchez.
8: Mirad, la decisión de desarrollar aquí este nuevo proyecto demuestra algo muy importante, y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad.
7: El acuerdo contará con toda la plantilla española de la fábrica sentada aquí en la Comunidad Valenciana.
0: Estamos en horas críticas para la evolución de los incendios por el intenso calor. Los de Guadalajara siguen evolucionando bien, sin olvidar su gran magnitud. El de Almorox en Toledo, que saltó a la Comunidad de Madrid, está perimetrado y la unidad militar de emergencias está desplegada en las provincias de León, en Castropodame, y en Ávila, en Burgondo, que afecta a más arbolada. Allí se encuentra Sandra Sánchez. Última hora.
9: Preocupación y mucho trabajo por delante son las palabras que más se repiten en el puesto de control del incendio de Burgondo, que afecta ya además a los términos municipales de Navaluenga y Piedralaves. Más de 250 efectivos se encuentran en estos momentos tratando de controlar el avance del fuego, entre ellos 80 efectivos de la UME. El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha señalado el origen del fuego.
10: Fue debido a una negligencia consistente en la utilización de maquinaria que provocó una chispa, varias chispas, y que fue el origen de este incendio forestal que ahora mismo nos tiene francamente preocupados.
9: Las labores se centran en que el fuego no llegue a los núcleos de población de Burgondo y Navaluenga, además de salvar la reserva del Valle de Iruelas. Pablo Montejo, director técnico de extinción, ha recalcado la dificultad de las condiciones.
11: Como bien ha dicho el delegado territorial, trabajamos en condiciones muy difíciles de viento, como estamos viendo, de orografía y además de falta de accesos para los medios terrestres.
9: Las llamas se encuentran en este momento a 1,5 kilómetros del casco urbano de Navaluenga y 100 personas continúan desalojadas en Burgondo. 50 de ellas están instaladas en el Polideportivo Municipal.
0: Meteorología acaba de activar el nivel rojo de aviso por calor en la Mancha Albaceteña, Ellín y Almansa. Ya estaban avisados por ese mismo peligro extraordinario por calor el sur de Alicante, el sur de Valencia y Murcia, con hasta 44 grados. En Oriente Próximo, Estados Unidos va a permitir a Arabia Saudí desarrollar un programa nuclear civil. Es el punto más controvertido del acuerdo entre ambos, que abre la puerta al enriquecimiento de uranio, mientras el último ataque de los hutíes a dos petroleros en el Mar Rojo abre la posibilidad de una nueva zona de bloqueo. Laura Alonso, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Ya al principio de la guerra, Irán advirtió de que se podría hacer el siguiente movimiento. Hace un par de días, los hutíes anunciaban un bloqueo que en las últimas horas han hecho efectivo. Lo confirmaba el portavoz de la milicia yemení, ataque sobre dos buques saudíes, porque recordemos, esa es la ruta por la que Arabia Saudí ha desviado sus exportaciones para eludir el bloqueo de Hormuz. El contratiempo para los saudíes llega justo cuando se acaban de apuntar la victoria diplomática del acuerdo nuclear con Estados Unidos, por el que Trump les va a permitir hacer justo lo que trata de prohibirles a los iraníes, instalar una planta de enriquecimiento en su territorio. Ese uranio se destinaría a uso civil, pero el acuerdo no contempla ningún tipo de control por parte del Organismo de la Energía Atómica. Aunque preguntado por este tema, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio decía hoy que qué mejor garantía que asegurarse de que la tecnología y las empresas involucradas sean norteamericanas.
0: El barril de petróleo Brent roza hoy los $99. Repsol ha disparado su beneficio en el semestre. Con todo eso, los mercados están atentos también al BCE, que se espera que mantenga los tipos en el 2,25%, y las bolsas hasta ahora en rojo. David Martínez, buenas tardes.
13: Con caídas del 0,7% para el IBEX 35 por compañías, destaca la muy fuerte subida de Indra, cuyas acciones se disparan un 7,5% después de publicar resultados. También Repsol avanza más de un 3,5% después de dar a conocer sus cuentas. Esto con la vista puesta en el Banco Central Europeo, en el petróleo y en la bolsa estadounidense. Allí publicó resultados anoche Google y sus acciones apuntan a que abrirán con caídas del 5%.
0: Y en los deportes tenemos noticia en Barcelona. Se ha hecho oficial el fichaje de Karim Adeyemi. Clara Rodríguez, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Será jugador azulgrana hasta 2031 y en estos momentos está teniendo lugar su presentación ante los medios. En clave mundial tenemos un visitante ilustre hoy en esta casa, Luis de la Fuente, en Torre España, pendiente del seleccionador. Está Ander Olivares. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes. Aquí hay mucha gente esperando al seleccionador, con el que luego podremos hablar, como también hablaremos con Aitor Caranca, que también es del staff de esta selección.
14: Muy bien, estamos muy pendientes de eso. Fuera del fútbol, etapa del Tour de Francia ya en marcha, entrando en los Alpes.
0: La información ahora de su comunidad autónoma.
16: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
17: Bona tarda. Els tècnics investiguen les causes de l'esvoranc a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. L'esfondrament no ha deixat ferits, però ha engolit una grua i ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, una circulació que no es podrà reprendre almenys fins la setmana vinent, segons ha explicat José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
18: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 i R11.
17: Continuen les tasques sobre el terreny i els veïns amb domicilis propers a la zona de l'esfondrament estan amoïnats.
19: Cinturó de muy fuerte y me han dicho todos que hay una grúa.
20: Tenemos miedo de que se caiga el bloque abajo, de que passe cualquier cosa, corrimiento de tierras, que fue lo que pasó ayer.
17: Això a Montcada. Mentrestant, al barri de Sant ja s'ha apagat la gran flama de gas fruit de la deflagració als accessos al metro, que ha deixat 8 persones ferides, dues d'elles han estat greu. De seguida hi anirem. Abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
21: Bona tarda. De moment, a aquesta hora encara es manté circulació en general més o menys còmoda a la xarxa viària. No hi ha gaires complicacions en aquests moments. Sí que hi ha, per exemple, lentitud, alguna aturada de la C58 a la zona de Torrelaró, d'entrada a Barcelona, afectant també una mica la zona de Montcada, de la C33, en la mateixa direcció. Puntualment també aturades a la ronda litoral de Barcelona, entre Fòrum i Sant Adrià, en sentit Besòs, també puntualment a la zona de Barceloneta, en sentit Llobregat, i a Zona Franca, també en sentit Besòs. En el cas de la ronda de dalt, es manté un tram de lentitud, encara alguna aturada entre Sarrià i Sant Gervasi, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
17: I al temps, arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. Amén, Noelia García.
1: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades. Es podran superar els 42 graus a zones de Lleida i de Tarragona i més de 36 graus a zones de Barcelona i de Girona. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat, amb possible pols en suspensió.
16: Edició migdia. Mireia Moreno.
17: La circulació de trens de les línies R2, R2 Nord i R11 es troba interrompuda i no es podrà reprendre almenys fins la setmana vinent. El motiu? Un esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. L'esfondrament no ha deixat ferits, però sí un gran ensurt. Ha engolit una grua i ha deixat els veïns de la zona molt preocupats. Anem cap allà, Cristina Martín.
2: Els veïns de Vallbona fa temps que es queixen de l'impacte que estan tenint les obres de soterrament en el barri i han passat una mala nit, tal com explica el Ricardo.
22: Bueno, vam tindre por perquè, bueno, nosaltres no, però tenim amics que viuen allà, en el bloc, i llavors, clar, que no s'enfonsi el bloc també, perquè està molt a la vora de la... del soterrament.
2: L'incident mantindrà tallada la circulació de dues línies de rodalies fins com a mínim la setmana que ve. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Mobilitat.
18: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. En todo caso, me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenes condicions.
2: Adif no concreta encara què ha pogut provocar l'esvoranc, però els veïns assenyalen com a causa les aigües freàtiques del rec Comtal.
17: Això a Montcada i Reixac, a Sants, minuts després de les 11 del matí, la gran flamarada de gas provocada per una deflagració que va tenir lloc a nit ha remès i ara es treballa en l'extracció de la màquina perforadora, un succés que ha deixat 8 persones ferides. Maite Boada.
23: Bona tarda, ja no hi ha flama ni tampoc els bombers remullant l'entorn. Els treballs se centren, ha explicat Albert González, cap de l'operatiu de bombers, en la retirada de la màquina que ha estat més de 12 hores al costat del foc.
24: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
23: Des de la Generalitat, Carlos Bácaro, cap d'Obra Civil d'Infraestructures, ara cal investigar les causes i apunta a netge.
25: Tot just ara hem pogut accedir a la zona de la màquina, per tant, això s'està començant a investigar. I després hi ha una segona causa, que és la que ha provocat la deflagració. Insisteixo que això correspon a la companyia de gas, Netgia en aquest cas, que és qui estava executant la reparació.
23: Bácaro demana a la ciutadania, d'altra banda, confiança que les obres es fan bé. Pel que fa a la petició de responsabilitats pel sinistre, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, demana temps.
17: Aquest dijous arriba un nou pic de calor que deixarà de nou termòmetres per sobre dels 40 graus en punts com les Terres de l'Ebre o Ponent, Anna Pujol.
26: Amb ventilador, aire condicionat i anar aguantant.
27: A la nit, fins ara, malament.
28: Molta calor i aquesta nit la meva senyora no ha pogut dormir de tanta calor.
29: Ja ens podem anar acostumant perquè crec que això vindrà així a partir d'ara.
30: Una calor extrema que dispara el risc d'incendi. Més de 150 municipis de 20 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, l'alerta màxima per risc d'incendi forestal. Els agents rurals fan una crida a la precaució i a respectar les restriccions. Josep Capdevila, sotsinspector del cos.
31: La gent a vegades li costa entendre les restriccions, es pensen que potser és un caprici, sempre limitar, però també és veritat que estem bastant satisfets amb el compliment en general de la ciutadania. És evident que sempre hi ha gent que incompleix.
30: Avui s'amplien de 5 a 8 els espais naturals restringits. Són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, el Montmell Marmellà i el Montsant. Pel que fa al Parc Natural de Montserrat, es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
17: Doncs sobre la calor, gràcies, Anna. Avui ens fem ressò de dos estudis de la UPC que recullen que l'estiu, a la ciutat de Barcelona, la mortalitat per la calor nocturna és un 26% superior a les morts causades per les altes temperatures diurnes, sobretot en majors de 65 anys, motiu pel qual proposen incidir no només en la climatització exterior, sinó també en banyeres, en la de les cases.
3: Es treballa per millorar els espais verds d'ombra, més tendals i reduir les edificacions per rebaixar les temperatures de dia, però no es té en compte el que passa a la nit. I en els últims anys les temperatures han augmentat més de nit que de dia, gairebé 3 graus. Les nits tòrrides ja no són una excepció, fet que incideix en la calor acumulada, sobretot a les llars, i això elimina, com explica el doctor Joan Roca, les capacitats de reacció.
4: Calor nocturn mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'exercici silenciós. No?
3: A més, s'afegeix que la brisa del mar no té el mateix efecte que de dia.
4: Que el mar no refresca. Ens podria refrescar el terral, que és el vent que va de la terra al mar precisament per aquesta diferència de temperatures. Però el terral és molt dèbil. No hi ha pràcticament brisa nocturna.
3: Així es proposa millorar la climatització de les cases amb incentius fiscals més que prioritzar l'aïllament del fred, perquè avui la refrigeració és superior a la calefacció.
17: Doncs en plena temporada estiuenca, 1.300 Mossos de la nova promoció s'incorporaran a partir de l'agost al reforç en l'àmbit de seguretat ciutadana. L'objectiu, reduir els delictes en temporada d'estiu. Marc Esparza.
5: Fins l'any 2030 el cos estarà format per 26.000 agents, ara són 20.000. El principal objectiu que es marca el departament és continuar mantenint el descens en les dades de delinqüència. Núria Parlon, consellera d'Interior.
6: Permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu doncs, ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina de la incorporació de promocions a l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries.
5: Però també s'inclou el reforç en la vigilància de la multireincidència amb armes blanques i de foc, violència sexual o augmentar els efectius de trànsit amb un especial control de les víctimes d'accident amb moto, perquè en el que portem d'any ja han mort 31 persones, i vigilància intensa dels robatoris a les autopistes i vies ràpides, on s'ha incrementat la identificació de persones i vehicles un 112%. I s'ha aconseguit reduir a la meitat els robatoris.
17: Canviant de qüestió, la mare del nadó de Barcelona, presumptament maltractat pels seus progenitors, declara aquesta hora davant del jutge a petició pròpia. Es tracta de la seva segona declaració en la causa, després que la investigació hagi anat rebaixant els indicis contra ella. Anem cap a la Ciutat de la Justícia, Núria Alcalà.
7: Sí, la dona amplia aquesta hora la seva declaració inicial davant el jutge. L'Audiència de Barcelona, recordem, la va deixar en llibertat provisional el mes de maig en constatar que la investigació ha anat afeblint els indicis contra ella. De fet, els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència del possible caràcter agressiu o brusc de la progenitora. Tot i així, la causa encara no ha pogut esclarir com es van produir les lesions del nadó. Unes lesions que els metges que el van atendre van qualificar davant el jutge com a molt greus. Veurem si la declaració aporta alguna explicació al respecte i també del possible paper del pare del nadó en presó preventiva. La Fiscalia creu que els indicis contra ell són cada cop més ferms i l'apunten com a autor de les nombroses lesions presentades pel menor, fins i tot com a possible responsable d'un delicte d'homicidi.
16: Edició migdia.
17: La meitat de les pujades de sou que van a parar a Hisenda per la falta d'actualització de l'impost de la renda. Segons denuncia la patronal Pimec, cada treballador perd de mitjana 800 euros l'any. Climent Sabater.
8: És el resultat de l'anomenat fiscal drac, que és la pèrdua de poder adquisitiu que pateix un treballador malgrat que li pugin el sou per compensar l'alça de la inflació. La patronal Pimec ha quantificat quan deixa de guanyar un assalariat si li augmenten el salari sense actualitzar les tarifes de l'IRPF. I són de mitjana 800 euros l'any per a un treballador que en cobri 30.000 bruts, uns diners que van a parar a Hisenda en una pujada d'impostos encoberta i no a la butxaca de l'empleat, denuncia el president de Pimec, Antoni Cañete.
9: Fa que avui dia totes i tots tinguem menys poder adquisitiu, no perquè no s'hagi posat el salari, sinó perquè s'ha fet d'una forma encoberta un augment dels impostos a través d'alguna forma d'IRPF.
8: Un fenomen que també passa factura a les empreses, ja que al treballador només li arriba la meitat de l'increment del cost laboral. Segons calcula Pimec, el sobrecost de no deflactar l'IRPF per a una pime de 10 treballadors supera els 16.000 euros l'any.
17: Anem ara cap al Parlament, que aposta per fer pagar les autopistes a través de la vinyeta i veta recuperar els peatges. Des de la Cambra Catalana, Helena García.
0: Sí, per àmplia majoria. Bona tarda. El Parlament aposta per implementar el pagament per ús de les autopistes davant del col·lapse i la sinistralitat a la P7, tenint en compte el vehicle, emissions i recorregut, així com una contribució específica pel transport estranger i el de gran tonatge, i que la recaptació reverteixi a les infraestructures catalanes. Iniciativa dels Comuns, que suma PSC, Junts, Esquerra i CUP. Comuns, Lluís Mijoler, el republicà Albert Salvador i Judit Toronjo, Junts.
1: Que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura.
10: I finalista, que no penalitzi la mobilitat obligada de qui no té transport públic.
11: I abans de demanar un nou esforç als ciutadans, hi ha una condició que és imprescindible, i és que els diners que paguem els catalans reverteixin en les nostres infraestructures.
0: El Parlament encomana a Illa un grup de treball per consensuar aquesta proposta de vinyeta amb Moncloa, partits, agents socials, patronal, transportistes, entitats municipalistes i ambientals.
17: A Lleida, l'Ajuntament ha instal·lat radars mòbils a la Rambla de Ferran, on el passat 1 de juliol un autobús es va encastar a l'edifici de la Diputació, deixant 44 persones ferides. Joana Cendra.
12: Els radars han començat a funcionar aquesta mateixa setmana i en només 3 dies ja han caçat 18 conductors circulant per sobre de la velocitat permesa, 20 km per hora. Félix Larrosa, alcalde.
13: És una situació permanent, eh? No és que hagi estat un dia puntualment, sinó que s'acostuma a circular amb una certa velocitat quan estem parlant d'una zona que està limitada a 20 km per hora. Això vol dir que el radar s'hi quedarà i vol dir que les sancions, si no som corresponsables, augmentaran.
12: Pel que fa a l'accident d'autocar, ja s'ha pogut determinar que el vehicle anava a 30 km per hora, per la qual cosa es descarta l'excés de velocitat com la causa.
17: Des d'aquest dijous, les persones amb discapacitats visuals poden banyar-se a la platja de la Rabassada de Tarragona sense necessitat d'un acompanyant gràcies a la incorporació d'un sistema acústic. Explica'ns Pilar Ribàs.
14: A les instal·lacions de la Creu Roja se'ls hi proporciona una pulsera que compta amb 3 botons, un per rebre informació sobre el sistema, l'altre per orientar-se i un per demanar ajuda en cas de necessitat. Un cop a l'aigua, unes balises emeten un so acústic que els ajuda a conèixer a quina distància estan de la sorra i la profunditat de l'aigua. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, celebra aquesta iniciativa.
15: Aunque vengan acompañados, meterse en el mar para ellos pues les puede desorientar, no tienen una referencia y tanto entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien.
14: El dispositiu anomenat Audioplatja és gratuït i no cal reserva prèvia. Està a disposició de l'usuari cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. De moment, aquest sistema només es troba en dues platges catalanes, la Rabassada de Tarragona i la de Cunit.
17: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. Marc Galluc, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
16: Esports.
19: El Barça ha fet finalment avui oficial el fitxatge del davanter alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, i a aquesta hora està sent presentat a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Recordem que ja fa 8 dies que el jugador és a casa nostra, que ja va passar la revisió mèdica i que esperava la tornada del president Laporta dels Estats Units, on va presenciar la final del Mundial per ser presentat. Signa per les 3 pròximes temporades. Abans, i en clau femenina, Caroline Graham Hansen ha signat la seva renovació fins al 2028. La noruega ha dit que l'acord de renovació ha estat fàcil perquè ella volia continuar i que, malgrat les baixes importants, el Barça continuarà guanyant.
20: El futuro del Barça siempre va a estar muy, muy positivo. Es el mejor club del mundo. Jugamos a un tipo de fútbol que es difícil replicar, imposible de replicar. Puedes llegar cerca, pero tienes que vivirlo dentro del club y el Barça siempre va a seguir ganando.
19: En clau femenina, d'altra banda, el Badalona Women ha fitxat Laura Requena, procedent del Granada, on ha jugat els últims 12 anys, i signa per 3 temporades. Mentretant, i en futbol, en aquest cas masculí, l'Espanyol va finalitzar ahir la seva estada a Navata, on va guanyar els 2 partits amistosos que va disputar contra l'Olot i el Pau francès, i dissabte s'enfrontarà al Sabadell a 2:15 del matí a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque, abans d'iniciar la segona part de la pretemporada, que inclourà diversos compromisos a Anglaterra. El Sabadell arriba al partit després de la derrota en el primer compromís de pretemporada per la nova etapa segona divisió contra el Castelló per 2-0. Després d'enfrontar-se a l'Espanyol, l'equip arlequinat encara jugarà aquest mes de juliol a Manresa el dia 29 a 8:45 del vespre. I de la seva part, el Girona va derrotar ahir l'Olot, Josep Guardiola.
21: El clàssic duel entre equips gironins a la pretemporada va ser pel Girona, que es va imposar l'Olot per 3-1, amb un clar protagonista que va ser Minsu Kim, autor dels 2 primers gols.
22: Hay muchísima gente con ganas, ilusión.
2: mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
21: El Girona tancarà aquest dissabte la seva estada al Vall d'en Bas amb el tercer partit de pretemporada davant de l'Alavés.
19: I acabem amb waterpolo. La selecció espanyola masculina, formada per 12 de 15 jugadors catalans, ha estat eliminada als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món, que es disputa a Sydney després de perdre contra l'anfitrió Austràlia per penals. Havien acabat el partit empatats a 18. L'equip femení, amb totes les jugadores catalanes, excepte una, jugarà demà en semifinals contra Rússia.
17: Gràcies, Marga. De la cultura ens situem al Teatre del Raval de Barcelona, que inaugurarà la segona temporada des de la seva reobertura i remodelació amb una habitació pròpia de Virginia Woolf, una programació que arrencarà al setembre. Montse Soto.
18: Així és com Clara Sanchís interpreta l'escriptora Virginia Woolf en el monòleg Una habitació pròpia, que es podrà veure al Teatre del Raval coincidint amb el seu desè aniversari durant les dues últimes setmanes de setembre.
22: Mi corazón es un ave canora que anida en un retoño perlado de rocío. Mi corazón es como un manzano con las ramas rebosantes de frutos. Mi corazón...
18: L'obra ens transporta a una època en què les dones feia tot just 5 anys que havien aconseguit el seu dret a vot. Aquest muntatge dona el tret de sortida a una temporada que fins al gener oferirà propostes destacades com Vientos del Pueblo, sobre la vida del poeta Miguel Hernández.
23: Me llamo Barrón, que Miguel me llame.
18: Pep Tus ha escrit i dirigit juntament amb Evelyn Arevalo aquesta proposta multidisciplinar que combina música, cante, text i el moviment d'Andrés Corchero, Premi Nacional de Dansa.
24: Estrenarem Vientos del Pueblo, que és el nostre espectacle biogràfic a partir de la vida i l'obra del poeta Miguel Hernández. És un espectacle que ja fa alguns mesos que l'hem portat de gira, però l'estrenarem a Barcelona, aquí al nostre teatre.
18: El centenari del naixement de Blai Bonet també es commemorarà al desembre, coincidint amb el seu aniversari, amb el muntatge de Pep Tosà, una casa en obres. A més, es recuperarà Jo Travesti, escrita i dirigida per Josep Maria Miró, amb motiu del 30è aniversari de la companyia Roberto G. Alonso. I hi haurà propostes musicals com Maria la Lorea, amb qui us deixem.
25: Te regalaría el tiempo en montoncitos pequeños.
17: I nosaltres avui marxem al ritme de Don Omar.

I és que s'acomiada avui dels escenaris a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Ho farà acompanyat de convidats com Bele Gracie en una nit on sonaran els seus èxits com Dile, Salió el Sol, Dale Don Dale o aquest inolvidable d'en Facu Duro. Amb ell marxem, la informació continua en aquesta sintonia i a rtv-baixer.cat. Que passin una molt bona tarda.